0: pourrai même repesca se caia, mita puerille, mita gau.
1: E ar musute e lei jubens se confrontan al poema del Roland Pécout que se dit Baragnados.
2: Enchaplada per lei can e a lei niva Enchaplada per l'espacio Fregaggi